0: cruzar.
1: A Judith Nederman.
2: Quizá irá al camí del bosc. Qui no caurà si tot és fosc.
1: O al niño del Che.